0: vau veure...
1: Ivan, quin entra!
0: Salom, el vostre Nando! Doneu en un paquet.
1: Dos quartos de finestra.
0: Aigua!
1: Noia, dos paperets. Deu-hi-me en dos quartos.
2: Un moment. Passarà!
3: No és res, no. És un gat que no era de Ribera i l'han hagut de treure del forn.
1: Ah!
4: Ja fa estona que hi senti la campana,
1: eh? Ai, mira,
3: gegants! Ara, ara!
1: Els gegants, els gegants!
0: El vostre Nando!
1: Mira que és guapo, el gegant!
2: Ai, filla, a tu tots t'agraden!
0: Aparta't, home!
1: La trapa!
2: Ai, filla! Digue'm pam de
0: gat!
2: Sembla't sota!
1: Com és maco! El bany de bastons! Que són lletos!
3: Aviam si cauràs tu! Ja t'ho dic que cauries, ja!
1: Els nois, els nois! El gallinaire! El fill del llauner!
2: Ai, mira el senyor calde del forn!
3: Oncle!
2: Ramonet! Ramonet, fill meu!
1: Mira, ja és aquí!
3: Mira quin Sant Joan!
1: Ara,
3: que callis, camina.
1: Que
3: callis, et diuen.
5: Mira, mira el de maco. Et donaré un carmelo de goma i menta. Et donaré un cavall de cartró. Et donaré la poca vida que em deixaràs.
3: Miri, no vols que dic, és que sé.
5: Que regues-lo al coll i marxen.
3: Oh, bé, però ara comprens-te que fes.
5: Al coll li diuen.
4: Vaja, vine,
5: vine, per rincló. Mai més Corpus Christi ni Crossi. A la botiga, a la botiga. No, som res.
1: Com plou! Aneu a buscar el noi! Preguntem on hi ha un noi! Allà on hi hagi un noi, hi haurà el bé!
3: No t'amoïnis, dona, que hi has amb el senyor Pau!
4: No hi res, no hi res, això no vol dir tio.
1: Correu a buscar el Ramonet!
3: Però té, no el demanaves, aquí el tens, el Ramonet.
5: Aquí el tenen, el Sant Joan, mai més. Preferiria criar moltons, però d'aquells de bé. Ai, mai més, mai més.
1: La custòdia, la custòdia!
3: Ja em costa cara la professora, ja.
4: La puntual trontolla, el 1870 trontolla.

0: octubre, 25. Em va dir que quan una papallona de nit entra a la teva habitació és un mort teu que et visita. Jo vaig dir hola. Feliç aniversari.
1: Estimo.
0: Estimo.